ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí títí títí tí táwà religious tolerance táà lè tolerate ara wa láàmà discriminate láàrin ara wa àríwá bàjẹ́ ńlẹ̀ àníbẹnu àtẹ́lù èyí tí ó kàn wá láàmà.

0: mo débi àdúrà.
1: Àrin ọkọ pẹ̀lú ìyàwó kọ́lá ló bá rí kàlà ń tọrọ.
2: Kọ́lá ló bá rí kàlà ń tọrọ. Kọ́lá ló bá rí kàlà ń tọrọ. Àrin ọkọ pẹ̀lú ìyàwó.